0: des de Ràdio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humble.it, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humble Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.

des de Ràdio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Handball Punity, passió pel balonmano.